0: La crónica era de nuestro compañero Joan Bofill de Radio Barcelona. Seguro que lo de afortunado lo decía por él, porque él junto a 50.000 personas abarrotaron ese Estadio Olímpico de Barcelona. Así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz sábado.
1: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi. Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
3: ¿Ah, sí?
4: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
3: Dime la web y me informo.
4: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
5: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al Carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia, gaudix d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
6: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
7: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
6: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
7: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
1: Radio Ontinyent. Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: Bon dia, com va per ahí? I com va aquí, Calencina?
9: Què tal? Molt bon dia.
8: Molt bé. Avui la cosa va d'analitzar el futur de la biodiversitat en la cadena alimentària i també parlarem de temporada d'aigua. Interessant, ja veurem.
9: I a més farem un salpicó de gamba i parlarem de dipòsits quan entrem en la secció del vi. Interessant, ja veureu.
8: La Llavor, saluda i comença.
1: La Llavor, Juan Magraner.
8: Fou dimarts passat. En la Universitat Politècnica de València, experts europeus analitzaren el futur de la biodiversitat en la cadena agroalimentària. Sona molt així, molt complicat. A veure, Carlos Martínez, bon dia.
10: Bon dia, Juan. Molt bon dia.
8: Qui és Carlos Martínez?
10: Bueno, Carlos Martínez es el director comercial y de desarrollo de Quality and Advisor. Quality and Advisor es una empresa de consultoría valenciana que du més de 25 anys d'experiència en el sector agrícola, sobretot hortofrutícola i en les empreses de cítrics. Treballem en tota la comunitat valenciana i àmbit nacional. I Carlos Martínez porta tot el tema de desenvolupament de negoci de Biodiversity Grow, que és una norma, un referencial valencià, conjuntament amb la Universitat Politècnica, que porta tot el tema de biodiversitat a nivell agrícola.
9: Carlos, conta'ns una miqueta, parlem d'aixa trobada d'experts, que com deia va ser el dimarts passat en la Politècnica.
10: Correcte, el dimarts passat tinguérem una visita, vale, de una trobada entre diferents personal de supermercats alemans, que nosaltres estem treballant des de València en una fundació alemana que se diu Food for Biodiversity, on estan tots els retailers alemans, grans cadenes de supermercats com són Aldi, Rewe, Kaufland, i estos supermercats lo que estan apostant ara és per la biodiversitat, vale? Entonces, esta trobada vingueren així a la Universitat de València estos supermercats per veure com estàvem nosaltres treballant en la part de biodiversitat. ¿Vale? Entonces, els primers datos de... Nosaltres presentarem els primers datos piloto nacional que estem desenvolupant en Biodiversity Grow, que apunta als indicadors de biodiversitat funcional en la terra i l'equilibri biològic que li està donant a les finques hortofrutícoles. Així estiguérem parlant la Universitat Politècnica, el Departament de Química Orgànica, la doctora Lola Raigón, on va presentar tots els resultats que m'està fent d'analítiques del sol, de bioindicadors que estan millorant tot el tema del sistema funcional del terreno a través de l'aportació de cobertures vegetals a les finques. Entonces, una de les coses que hem estat treballant en les parcel·les i les cobertes vegetals han sigut el tema de biodiversitat, microfauna, matèria activa i activitat biològica del terreno. Així, a part, també s'han presentat en la universitat a través de les empreses de postcollita, han oferit, com el Citrosol i Agrofresh, activitats vinculades a la sostenibilitat per el tema dels tractaments postcollita que se li està donant a la fruita. Per què? Perquè directament és ampliar la vida útil del producte com és la taronja. Un poc...
11: Sí.
10: Dime.
11: No, que anava a dir que estem parlant, en tot cas, d'un programa experimental. És un programa, hem de dir-ho també i explicar-ho, que comença en 2025, acabarà en 2028 en principi, i que busca, com estàs contant, analitzar el terra, l'aigua, el clima, la biodiversitat en 200 hectàrees d'Andalusia, de Múrcia, d'Aragó i de la Comunitat Valenciana, que és la que més terreny posa, perquè són 117 hectàrees de les 200 són d'ací de la Comunitat Valenciana. Però has dit ara que n'hi ha cadenes de distribució que aposten per la biodiversitat. I has parlat també de coberta vegetal, de microfauna. Què significa apostar per la biodiversitat? Com tanquem aquest cercle?
10: A veure, què suposa apostar per la biodiversitat? Apostar per la biodiversitat en el sentit de l'agricultura que tinguem així en València és apostar, tornar a lo que fèiem antes, perquè ara nosaltres estem anant a les finques i estem dient tingueu que deixar cobertes vegetals, lo que era la brossa antes. Per què? Perquè això serveix d'hospedant, com un hotel per a la fauna beneficiosa perquè quan vinguin alguna plaga puga estar ahí present i atacar a les plagues. Vol dir que este sistema lo que està fent és augmentar la biodiversitat beneficiosa per disminuir lo que són els tractaments fitosanitaris. Al disminuir tractaments fitosanitaris, reduir lo que és l'aplicació d'herbicides i la millora de la estructura del terreno per millor aporte de matèria orgànica. Quan n'hi ha més coberta vegetal, n'hi ha més humitat, i això el que fa és que la matèria orgànica en el terreno millore la productivitat del cultiu que estem realitzant.
12: O sigui que al final no és un encontre d'experts en el món de la teoria, sinó que realment al final el que permetrà és prendre decisions al camp, no? I sembla important en un moment... no sé, la manca d'aigua, el canvi climàtic, tenim ahí unes quantes coses en les quals sí que hem de prendre decisions.
10: Correcte. L'estudi que ha estat en els especialistes alemans que han vingut i de supermercats ha sigut, perquè ells el que volen veure també és com afecta la huella de carboni, la disminució de CO2 en el cultiu, o com pot això afectar al canvi climàtic o al tema de l'aigua en les zones on s'està cultivant. Entonces, ells consideren que si augmentem la biodiversitat, augmentem els que són cobertes, hi ha una absorció de carboni que això el que està facilitant és la reducció del CO2 a lo que és lo que ve del canvi climàtic.
11: Altres aspectes importants avui, a banda de tot això del canvi climàtic, són la necessitat de donar de menjar a molts, de reduir el desperdici alimentari, i la sensació que tenim ara, quan escoltant-lo a vostè, és que és com allò de tornar arrere amb això de la coberta tradicional, de tornar a pràctiques que es feien de tota la vida, per atendre necessitats de futur.
10: Correcte. A veure, lo que se necessita la jornada del dia de neu, el dimarts que farem, se parla molt del desperdici alimentari, sobretot les empreses de postcollita. El desperdici alimentari que n'hi ha ara en Europa és molt gran. Per què? Perquè també tot el que produïm també té una vida útil. Entonces, el donar-li més vida útil al producte que estem produint ja una vegada entrat en el que és l'almacén, estem allargant aquest producte perquè tinga una conservació perquè totes les proteccions que li estan donant de sèries naturals, etc., el que fa és que tinga més durabilitat i aguante més. Entonces, a partir d'ahí, la huella de carbono també disminueix, perquè aquest producte pot estar més temps en el mercat i directament això el que baixa és la huella de carbono i la huella hídrica.
11: I una cosa més, estem parlant de la huella de carbono, estem parlant de la huella hídrica, estem parlant del canvi climàtic i estem parlant de més temperatura, estem parlant dels mateixos productes. També es tracta la possibilitat de canviar les coses que s'estan cultivant així, perquè, clar, aquest canvi climàtic també està obligant a repensar el model de cultiu.
10: Correcte. Una de les coses que també s'han vist en la jornada han sigut les zones com van vindre afectades a través del canvi climàtic. A vegades del canvi climàtic pareix que siga una cosa que està molt lluny, però en els últims anys estem veient que les temperatures aquestes que estem tinguent tropicals per les nits en els estiusos i temperatures molt altes ara en principi de maig a principis de juny que han hagut a vegades, entonces això afecta també a les floracions dels productes dels cultius que nosaltres tinguem i entonces s'està intentant veure com reestructurar els cultius. Cítrica sí, ha sigut tota la vida, han plantat cítrics, però anteriorment n'hi haven vinya, n'hi haven olivera i s'ha anat reestructurant. Entonces, el model que estem ara treballant en la Comunitat Valenciana, el que també s'està investigant és com va afectar aquest canvi climàtic als cultius que estem ara desenvolupant o qui es puguen poder, d'ací 10-15 anys, poder continuar treballant.
11: En tot cas, i si queda alguna cosa clara, és que l'agricultura té futur.
10: L'agricultura té futur i per això estem treballant en ella. Estem treballant des de la Universitat Politècnica, des de Biodiversity Grow. Per què? Perquè estem intentant donar-li altres opcions, ¿vale? Altres opcions que tinguem a mà de tots, que sempre han estat ahí, per poder arribar a cultivar i de forma, el que diuen, una cultura, hi ha un cultiu regeneratiu. Regeneratiu vol dir tornar a que el medi ambient actue sobre el que nosaltres estem produint.
11: Tornem al principi, tornar arrere per fer futur. Carlos,
10: correcte.
11: Gràcies, bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
11: Puri García, bon dia.
13: Bon dia.
11: Aigua va. Perquè
13: aigua
11: va, perquè encara que hem parlat ja de vegades del tema, està bé recordar i també està bé ampliar. Puri, quan parlem d'aigua de beure, sempre estem parlant del mateix? I faig aquesta pregunta perquè volem saber si hi ha diferència, i quina diferència hi ha, evidentment, entre l'aigua de l'aixeta i la que comprem en el súper.
13: Ah, molt bé, molt bona pregunta.
11: Gràcies.
13: A veure. Però això... Però, de primeres, el que tenim que aclarir és que n'hi ha termes que estan ben definits en la legislació, no? Nosaltres, afortunadament, tenim una aigua de l'aixeta, que és l'aigua potable, la de consum públic, que és perfectament, està perfectament garantida la seva seguretat microbiològica i química, perquè n'hi ha en tots els ajuntaments, n'hi ha analítiques que es fan normalment, o sigui, contínuament, per a que es complisca la normativa. Aleshores, nosaltres, si beguem aigua de l'aixeta, és perfecta, no tenim cap problema. Una altra cosa és que l'aigua de l'aixeta estiga bona o no estiga bona, però...
12: que tinga un sabor especial,
13: exacte.
12: Sí.
13: Té que ser insípida, no? Però no, a voltes no és, i parlarem també d'això. I després tenim el concepte d'aigua mineral. L'aigua mineral no significa que tan sols tinga minerals, perquè l'aigua de l'aixeta també conté minerals, sinó que és una aigua, diguem-ne, natural, és a dir, que té una procedència d'un manantial. Tenim un manantial i aquest manantial té unes aigües que també existeix una legislació que deu de complir tota empresa que fas a la que fique aquesta aigua en una ampolleta i té que garantir que aquesta aigua mineral té unes condicions sanitàries adequades per al consum. I aquestes aigües minerals poden tindre diferents tipus de minerals. No n'hi ha una aigua mineral estàndard, no? Sinó que pot ser aigües que estiguen carbonatades, aigües que siguen que continguen més sulfats, o que tinguen cloro, o que tinguen ferro, o que siguen més càlciques, o que tinguen més magnesi. També n'hi ha balnearis, no? Que vas a fer-te les aigües, perquè aquestes aigües tenen aquest mineral que pot tindre una... un efecte en la salut,
12: algunes
13: per exemple.
12: Propietats, sí.
13: I algunes propietats, exacte.
12: I molt de compte, perquè tota l'aigua que comprem al súper no vol dir que siga mineral, també n'hi ha tractada. S'ha de tenir una miqueta en compte quina aigua comprem.
13: Exactament.
12: Però estàvem parlant d'aquesta mineralització. Hem sentit moltes voltes en la publicitat de mineralització dèbil i tal. Això és bo, que tinga molts minerals, que no tinga tants.
11: Hem de buscar la de la mineralització forta?
13: A veure, això està més relacionat en la qualitat de les aigües, que és la classificació que fem també en l'aigua de l'aixeta també, que és les aigües que són dures o toves o blanes, no? Aquesta diferència és les aigües dures contenen un grau més gran de mineralització, estan més mineralitzades. Què passa? Que dependís del tipus de mineral té uns avantatges o uns altres, no? I també pot fer que això canvie el sabor de l'aigua. Per exemple, si són aigües que contenen una quantitat molt elevada de ferro, el problema és que quan tu beus l'aigua notes el sabor a ferro, no? Exacte, i per això moltes voltes aquestes aigües que són de manantial no es fan embotellades perquè el sabor ja, pues la gent no compra perquè té un sabor diferent, no? Però el contingut en minerals té que veure més concretament en la classificació d'aigües dures o aigües blanes, i això està molt relacionat en un tipus de sal mineral que és els carbonats, no? Perquè si està té molt contingut en carbonat càlcic, el problema és que després de l'aigua, quan es va eliminant l'aigua, per exemple, quan estem cuinant, es queda tota la sal precipitada i la veiem com una capa de sal blanca, no? Que és lo típic, no? De quan estàs bollint aigua i després tot el perol es queda blanc.
11: No? Això és cal això és sal o és cal?
13: Són sals de calci, no? I per això és les sals de calci. I aquest calci està bé per a la mineralització dels ossos. Aleshores, l'aigua de l'aixeta o l'aigua mineral que té calci ens va bé també per aconseguir aquesta font natural de calci, que tant ens agrada, no? Font natural, l'aigua és una font natural de calci.
12: I quina seria...
13: Lo que passa és que també...
12: Sí, volia saber quina seria la millor aigua per a fer una paella. Amb molt de calci o no tant, aigua dura, com deies abans, no tan dura, això és un debat a nivell internacional.
13: És un debat interessant perquè moltes voltes, jo conec, i vosaltres també segur, cuiners que se'n van a fer paella a una altra ciutat o a un altre país i porten garrafes d'aigua de València.
12: Sí.
13: Perquè l'aigua de València té molt de carbonat càlcic, no? És molt dura l'aigua de València, i això el que fa és que ese calci, quan està bollint l'arròs, fa uns ponts en les proteïnes que conté l'arròs, que fa que el gra estiga més endurit, i per això diuen, no? És que si ho fem en una aigua blana, una aigua que té menys sals de calci, l'arròs s'esclata abans, no? I per això juguen en la duresa de l'aigua per obtindre aquesta textura també de l'arròs.
11: No seré jo qui critiqui els italians i el risotto, però jo soc d'arròs sanseret.
13: Exacte.
11: L'arròs al dente, que diuen els italians.
13: Sí.
11: Puri.
13: Després n'hi ha també...
11: Sí, dime. Anaves a dir.
13: No, lo de l'aigua carbonatada, que és una part que n'hi ha aigües minerals de fonts naturals que tenen les bambolletes ja naturalment, que tots coneguem la mar, exacte, gasificada, naturalment gasificada, però moltes de les aigües que estan gasificades a l'abast de la compra en un supermercat o en una tenda, la gasificació és afegida, no és natural.
12: Ah, jo pensava que tota era afegida. Oh, que curiós.
13: No, n'hi ha fonts naturals d'aigua que té un contingut de CO2 dissolt que fa que tinga bambolletes. Sí.
12: Que,
13: I això el que fa és que l'aigua siga més refrescant, i per això la gent pensa que és millor l'aigua carbonatada. És més refrescant per això, per les bambolletes, per el diòxid de carboni dissolt, però i per això tu beus més aigua i diuen, no, és que te hidrates més si és carbonatada, no és que te hidrates més, és que beus més aigua perquè és més refrescant, no? I això és una de les desmites que n'hi ha per ahí també en l'aigua.
11: Che, Puri, que gran gràcies. Eres. Moltíssimes gràcies, per contar-nos coses de l'aigua.
13: N'hi ha coses per contar de l'aigua, un fum, no? Un fum. També està l'aigua d'osmosis, osmosis sí, osmosis no, per a beure. Un altre dia.
11: Ah, no, sí, tot això, mira, anem a apuntar l'osmosis perquè això és un tema interessant i també n'hi ha diferents models d'osmosis. Això està bé. Bé, doncs parlarem d'osmosis un altre dia. Ara hem de dir adeu a Puri García.
13: Adeu.
9: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia, Quique, com estàs?
9: Molt bé, amb una miqueta de gana, a aquestes hores del matí, com sempre, que encara no hem esmorzat. Què ens proposes per avui?
14: De categoria, doncs pues mira, avui us proposo fer una recepta aixina com un poc gourmet, un poc especial, però a la vegada molt senzilla. És una recepta que la idea l'he agafat de l'altre dia que vaig visitar a Fortaleny, un bar d'un bon amic que es diu Bar Estalvi i em va fer un salpicó de gamba blanca.
9: Ah, molt bo.
14: Meravellós, i m'encanta. Jo li he donat una volteta i li he afegit un ai blanc.
9: Val. Pues anem a preparar.
14: I crec que la combinació queda superbé, te conte.
9: Vinga.
14: Pues mira, per un costat he agafat pimentó, ¿vale? Y le talla molt finament, de tres colorets, perquè li dona un poc de
9: varietat i de color,
14: no?
9: Sí.
14: Sí, groguet, verdet i roixet. Vale, ho ha tallat molt finament. Vale, això és una part. D'acord? Mig pimentonet, una miqueta, està bé. Després, el que he fet ha sigut preparar una, diguem, una vinagreta, ¿vale? Que acompanyarà, diguem, a aquest salpicó.
9: Sí.
14: I el que he fet ha sigut és una armela torrà, ¿vale? I una miqueta de cacau torrà sense la pell, ¿vale? Ho he picat una miqueta i li he ficat una miqueta d'oli, ralladura de lima, ralladura de gengibre, ¿vale? I el suc de mitja lima, ¿vale? Que he juntat l'oli, ¿vale? Ho he remenejat tot, ho he emulsionat una miqueta, ¿vale? I ho he reservat.
9: Això és la vinagreta aquesta, pues, que li anem a posar després.
14: Anem a ficar-li, pues, diguem, a tot el pimentonet este que està de categoria.
9: Vale.
14: Vale, i per altre costat, hem preparat, d'acord, el que és l'ai blanc. Val? L'ai blanc és una recepta clàssica i que està composta d'armela crua, de molla de pa, de vinagre...
9: Sí.
14: I el que he fet ha sigut, pues, mesclar aquests ingredients, un poc de molla de pa, ficar-li una mica unes quantes armeletes, ficar-li el que és el vinagre, aigua freda, una miqueta de sal, una miqueta d'oli i l'all, però no donar-li aquest toc picant que, diguem, que se menja el plat, vale? el que he decidit, vaig fer assegut, és que he torrat un cap d'aix,
9: sí,
14: vale? I ho he fet al forn, vale? Un cap d'aix.
9: I si està fet al forn, vale, ja no està tan fort, podríem dir.
14: Clar, diguem que l'all es desfà, agafa aquesta textura molleta, a tostats, i li he afegit això a lo que és l'ai blanc, ho he triturat tot, després cada un, pues, d'alguna manera, pues, pot agafar i fer el, diguem, passar per el xino i poder fer més fineta, si li agrada, si a algú li agrada que tingui algun grumet d'armela o el que siga, pues, també està bé.
9: Això de canviar de gustos.
14: Final, efectivament. I al final el que he fet ha sigut agafat les gambes blanques, ¿vale? Una gambeta blanca, supercremosa i supersedosa. El que he fet ha sigut llevar-li el cap, la corfa de les cues, els patetes i demés. He llevat el que és el ventre, ¿vale? Amb cura, el filet este que tenen negret.
9: Sí.
14: ¿Vale? I simplement el que he fet ha sigut que en el cap dels aix, aquest suquet que tenen, ho he afegit a la picaeta de l'armela i del cacau i del gengibre i de la lima i de l'oli.
9: Vale? S'aprofita tot, absolutament, pel que veig.
14: Tot, absolutament. I la veritat és que després n'hi ha que muntar-ho. Jo ho he fet així en plan restaurant, mirant, pues, això, seguint un poquet com fan alguns restaurants d'alta cuina, però en un molde, he ficat al voltant del molde, el que és el molde, he ficat el salpicó, a la part central colocat el que és l'ai blanc, la cremeta, i pel mig he ficat el que és la gamba blanca pelaeta crua i meravellosa, que està superbona, i després el que és la vinagreta, pues ja l'he repartit per damunt del salpicó i algunes gotetes d'oli també per el centre del plat. Al final pareix un plat de restaurant, però te dic jo que és fàcil de preparar.
12: Me l'estic imaginant ja, però... la pinta era de bona també. O sea, no només el sabor que estem preparant els ingredients, sinó ja com estàs muntant el plat, també és prou interessant.
14: Pues la veritat és que el resultat és meravellós. El sabor, increïble, i la veritat és que és un platazo des que ja feia temps que no...
12: I el podem deixar preparat, el deixem al frigorífic i...
14: Perfectament.
12: Després, clar.
14: Perfectament, i pots muntar-lo com te doni la gana, i clar, és fàcil de muntar, i cada un pots complicar-se la vida el que ell vulgui, no? Però la veritat és que la combinació és meravellosa.
12: Encara que dius que és fàcil, de tota manera, si algú s'ha perdut o vol consultar qualsevol de les receptes que ja han preparat al llarg d'aquestes temporades, ho tenen tot en la pàgina web.
14: Efectivament, ja saps que a unarecetaenrecuerdo.com i a les xarxes socials poden trobar el pas a pas, les fotografies i com ho he fet, i disfrutar d'este plat ara que ve la calor. Maravillós.
12: Fantàstic. Santi, moltíssimes gràcies.
14: Vinga, una abraçada, Quique.
12: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
12: Parlem ara de vi i segur que quan pensem, imaginem d'alguna manera un celler, pensem també en els dipòsits d'obra que estan en els soterranis, grans dipòsits d'acer inoxidable i sobretot botes de fusta. Però què s'està trobant últimament en els cellers?
15: Pues estan trobant formes rares.
12: Formes rares?
15: Sí.
12: Això com és?
15: A banda de les àmfores, que no és algo nou, no? Les àmfores de fang sempre han estat en els cellers antigament, encara que van ser substituïtes per el que és els depòsits de ciment o d'acer inoxidable. Ara el que n'hi ha són uns ous gegants.
12: Gegants, clar. Esperem que aixemar el vi.
15: Són ous que estan fets d'obra, de ciment, que tenen pues, unes portes, i ahí es fa el vi.
12: Però tradicionalment el fang és el que sempre ha estat ahí, no?, per a fabricar aquests dipòsits.
15: Sí, el fang, antic, si algú se pega una volteta pels soterranis de la plaça Major de Requena, pues veurà que n'hi havia unes grans àmfores de fang que on es produïa el vi o s'almacenava el vi, també l'oli, també cereals, perquè eren dipòsits de molta capacitat, i bueno, pues, en aquest moment el fang era el que podia contindre un líquid. I ese fang, el que es feia és omplir el vi, en aquest cas es ficava el most i feia la fermentació. Vale. Però no s'havien donat compte que tenia unes propietats que bueno, pues, no ho té un dipòsit subterrani o un d'acer inoxidable, no? I és que per la forma que tenen, normalment una àmfora d'aquest estil és més estreta per baix i va fent la forma de, com si diguem, un ou fins a la part de dalt, pues ahí es produeixen una sèrie de corrents de convecció que fan que el vi estigui en constant moviment. Per lo tant...
12: O sigui, aquestes formes realment no és que siguin casualitat, sinó que s'han preparat aposta per això.
15: Dia, quizá per capacitat, però després s'ha estudiat que n'hi ha un moviment dins d'aquesta forma que el que fa és menetjar els llevats o les lies que diguem habitualment en el vi, i això pues, li dona al vi una estructura i un cos diferent que si està en un altre tipus de depòsit de que tinga una forma diferent, no? L'argila, pues, quines característiques té? Pues no tota val, té que ser una argila que siga porosa, que després de coure's puga intercanviar oxigen en partícules amb el vi, Per lo tant, el vi, a més d'estar en aquesta convecció, en aquest moviment, pues el que fa és microoxigenar-se.
12: I després arriba el ciment. I ahí, clar, la composició és absolutament diferent. L'argila i el ciment és que no tenen res a veure.
15: No tenen res a veure, però està molt ben estudiat ja el tipus de ciment que s'utilitza, sí, que és un poquet més porós. Té que mantindre l'estanqueïdat, és a dir, no se'n pot escapar el vi, però sí que té que permetir aquesta microoxigenació. La forma d'ou és la mateixa pràcticament que una ànfora d'estes antigues, el que passa és que va al revés, no? La part més ampla va baix, i la més estreta... Exactament. Entonces, habitualment porta un orifici en la part de dalt, que és per on entra el líquid o entra el raïm, i en la part de baix un altre orifici on va una porta estanca, en este cas, per a poder-lo netejar i poder que siga més fàcil de manipular, no?
12: I és d'acer inoxidable?
15: És d'acer inoxidable, el problema és que no tenen ninguna microoxigenació, és un dipòsit estanc.
12: De metallant, exacte.
15: I ja està. Què passa també en quant a la temperatura? Perquè sabem que en una fermentació, pues, normalment les llevats comencen a desprendre CO2 i n'hi ha, pues, un calfament, no? del vi. En un depòsit d'acer inoxidable es fica per fora unes camises on s'intercanvia fred i calor, i en els dipòsits de ciment o de argila s'utilitzen unes plaques intercanviadores, o inclús en l'argila es pot banyar per fora l'àmfora i mantindre, pues, una temperatura més o menys constant.
12: Jo m'imagino la dificultat que sigui, sobretot, la construcció i la fabricació dels dipòsits de fang. Perquè, clar, és d'acer inoxidable, al final és un procés industrial que crec que no costarà tant com fer una ànfora gegant per al vi, no?
15: No, perquè n'hi ha que buscar. Primer, una argila especial. Després, no es fa de colp, no? Sinó que diguem que es va fent per capes concèntriques, sí, i es va coguent a poc a poc, i al final, pues, clar, és molt difícil fer un recipient molt gran. Imagineu, no sé, 10.000 litres en un depòsit de fang, com es feia abans, la capacitat del forn per a coure tot això.
12: Clar.

0: pues té més avantatges. Al tindre una porta gran, pues pots ficar per ahí pues una hidrolimpiadora i
1: pegar-li un tot ja. Bueno, perfecte, moltes coses aparen sempre cada cap de setmana amb Javier Prats. En aquest cas hem entrat directament dins pràcticament dels depòsits on està el vi. Moltíssimes gràcies i fes una altra.
0: Moltes gràcies. Adeu.
2: Arribem quasi al final del programa. Temps encara per al temps.
1: Avui és el ras, amb alguns bancs de boires deshores al litoral de Castelló i València. Les temperatures avui sense canvis i el vent fluix. Un dia, com veieu, molt tranquil meteorològicament parlant. I demà serà un dia molt semblant al d'avui, però amb les temperatures un poc més baixes.
2: I dita tenim avui?
1: Clar que sí. Diu, si bada i espelta, fins al maig no es desperta.
2: Pues ja hauran despertat. Atengau, que podeu anar a esmorzar en pau.
3: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser.
4: Pablanes.

0: puesto.
1: Hora 14, Comunidad Valenciana.
0: Paco Torres, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Adrián.
0: Las patronales del sector APYME y la Federación de Asociaciones del Tercer Sector alertan de que la sostenibilidad de estas entidades, que gestionan 1.700 plazas de menores en acogida en la Comunidad Valenciana, está en riesgo porque el dinero que aporta la Generalitat es insuficiente para cubrir los gastos y el salario de los 3.500 profesionales que trabajan en el sector tampoco se puede cubrir con ese dinero.
2: Daniel Bueno, presidente de la Federación, afirma que no es un problema de diseño del sistema, que está bien dimensionado, sino que es un problema de recortes por parte de la Generalitat.
3: Por poner un ejemplo, el presupuesto del año 2025 bajó 8 millones de euros respecto al año 2024, el presupuesto aprobado por la Generalitat Valenciana. O sea que no ha habido un incremento de coste. Con carácter general, la atención de nuevas demandas se sigue manteniendo con las plazas concertadas.
0: De hecho, Daniel Bueno explica que el colapso que preveía la Generalitat por el acogimiento de los menores no acompañados de Canarias, que el gobierno central distribuyó entre las autonomías, no ha sido tal porque el sistema ha podido asumir estas incorporaciones.
3: La presión del efecto de los niños y niñas sin referente familiar en España que venían de Canarias no ha sido tan alta como probablemente se esperaba, con carácter general, pero no ha supuesto una gran alteración del sistema tal y como estaba diseñado.
0: APYME, que es otra de las asociaciones que agrupa las organizaciones que trabajan con menores no acompañados, comparte las reivindicaciones y recuerda que estas entidades no tienen ánimo de lucro y por tanto no buscan beneficios, solo quieren, dice, poder dar una atención adecuada a los menores.
2: Esteban Burrillo, presidente de APYME, insiste en el que no firmar la renovación no dejará desamparados a los niños.
4: Por suerte para los niños y las niñas, la normativa y la legislación nos obliga a las entidades a seguir prestando ese servicio sin contrato, cosa que por otra parte nos parece razonable porque entendemos que los niños y las niñas no tienen que ser víctimas. Al quedarnos sin contrato, la consellería tiene que activar el procedimiento para crear un nuevo sistema, un nuevo concierto con las entidades para asegurar que están bajo contrato y naturalmente proveer los recursos para financiar los gastos que tengan las entidades para llevar esos niños.
0: La Consellería de Servicios Sociales insiste en que renovar los contratos por ahora permite a muchas entidades asegurar su viabilidad y añade que desde que entraron en el gobierno han subido los módulos económicos y que ese es el compromiso, el de seguir aumentándolos.
2: Defienden también que la ampliación del plazo permitirá trabajar durante 2026 y parte de 2027 en una nueva acción concertada vinculada al nuevo decreto de tipologías, con el objetivo de incorporar las reivindicaciones y mejoras planteadas por las entidades desde 2022.
0: Vamos con más asuntos. Los sindicatos de la educación pública valenciana llaman esta tarde a familias y alumnos a participar en la gran manifestación unitaria en el centro de Valencia a las 6 de la tarde para reclamar a la consellería que vuelva a la negociación para conseguir acabar la huelga indefinida de la que se cumplen ya 2 semanas. Tras una semana en la que se han roto esas negociaciones y el compromiso de la consellería de volver a negociar cuando los sindicatos presenten una nueva propuesta, el STEP, que es el sindicato mayoritario, anuncia que el lunes a las 9 de la mañana van a entregar un nuevo texto en la consellería. Marc Candela recuerda que esta propuesta ya la tiene Educació. Espera que la manifestación de hoy sea multitudinaria.
5: Amb les famílies, amb l'alumnat i amb el professorat. Aquesta manifestació ha de ser una manifestació no com la del 15 de maig, sinó el doble o el triple de la del 15 de maig. Perquè ha de dir a aquesta conselleria, a aquest govern, que el dilluns volem negociar a les 9 del matí. Que obrin la porta i ens sentarem a negociar amb el nostre document, amb les nostres propostes sindicals que ja tenen des de fa mesos.
0: Hoy la secretària general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha criticat el mensaje lanzado ayer desde la cuenta oficial del PP valenciano en redes sociales y eliminado posteriormente, en el que se acusaba a los profesores de cogerse más bajas en invierno que en verano. Morant pide al jefe del Consell, a Pérez Llorca, que se ponga a resolver de una vez la crisis política provocada por la huelga que afirma ha generado el propio Consell, y asegura Morant que el absentismo no es de los profesores, sino el de los dirigentes del PP.
6: Bueno, aquí el absentismo lo practica el Partido Popular. Mazón estaba fuera de su lugar de trabajo, estaba en el Benturro cuando la gente se estaba ahogando. Y Pérez Llorca también se ha ausentado de esta crisis. Yo le vuelvo a exigir al presidente de la Generalitat que ponga solución a una crisis que han generado ellos.
0: Morán, que también ha defendido que Pedro Sánchez mantiene la mayoría social, según ha afirmado, algo a lo que ha respondido el secretario general del PP valenciano, Carlos Gil, que recuerda la relación de Morán con el expresidente Zapatero, ahora investigado, y pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones.
7: El Partido Socialista y la propia Diana Morán deberían dar muchas explicaciones de todo lo que está pasando. La que se autodefinió como niña de Zapatero y lo definió como su padre político, esa misma que llevó a José Luis Ábalos como número 2 en la lista del Congreso, no puede dar lecciones de nada y a nadie. No es momento de hablar de una moción de censura, es momento de que el presidente del gobierno disuelva las Cortes Generales, dimita y permita que los españoles puedan decidir un gobierno que no se enroque en sí mismo.
0: La Guardia Civil ha detenido a 15 personas, 8 hombres y 7 mujeres entre 19 y 44 años, acusados de estafar 400.000 euros mediante llamadas telefónicas que simulaban ser bancos.
2: La investigación ha conseguido destapar una estructura criminal organizada a la que se atribuyen 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España. Los detenidos realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generaban situaciones de urgencia y conseguían que las víctimas autorizaran operaciones sin conocer qué estaba siendo estafadas. Han estafado al menos 400.000 euros, del que la Guardia Civil ha logrado recuperar por ahora 20.000.
0: Una investigación que se inició tras una denuncia en Alicante y la investigación tras el incendio de ayer en el hospital de Torrevieja, que se saldó con 2 heridos, una decena de empleados atendidos leves y el desalojo parcial del recinto sanitario, apunta a que fue origen humano. En concreto, el cigarrillo de un paciente junto a una bombona de oxígeno fue, según Sanitat, la causa de este incendio. De la economía, el calzado español ha impulsado un observatorio para proteger sus diseños frente a copias. Busca ofrecer una respuesta más ágil ante infracciones y falsificaciones en este sector que tiene Alicante como epicentro de la producción en todo el país. Informa desde Radio Elche Cristina Medina.
8: La industria española del calzado impulsa el Observatorio de Propiedad Intelectual del Calzado. Es una iniciativa promovida por la Fundación Ficia, Ficia Becal y la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados de Elche. Todo ello para reforzar la protección de los diseños frente a copias y falsificaciones. Se trata de ofrecer a las empresas una respuesta ágil y especializada ante posibles infracciones en un contexto marcado por el auge de la ultra fast fashion. El sector destaca además el reciente auto del Tribunal de Marcas y Diseño de la Unión Europea, que permitió incautarse de más de 2.000 pares de calzado presuntamente falsos. Desde Alicante, donde se concentra un importante ecosistema vinculado a la propiedad industrial con la oficina EUIPO y el Tribunal de Marcas y Diseño, el observatorio va a impulsar protocolos, estudios y buenas prácticas para ayudar especialmente a las pymes a proteger sus marcas y diseños.
0: Por cierto, la Marina de Valencia celebra hoy la feria Tienes Madera, que busca acercar las oportunidades laborales y formativas del sector de la madera y el mueble a jóvenes y a personas interesadas en desarrollar su futuro profesional en este ámbito.
2: A lo largo de la mañana se combinan charlas, talleres prácticos con madera y espacios divulgativos dirigidos donde se dan a conocer los perfiles profesionales más demandados o los itinerarios formativos. El director de Labora, Antonio Galvain, destaca que el oficio relacionado con la madera tiene mucha tradición en la Comunidad Valenciana.
9: La Comunidad Valenciana tiene de siempre una gran tradición ligada a oficios artesanales e industriales como la madera, el calzado o la música. Nuestro objetivo es preservar esa identidad productiva, pero adaptándolo a las nuevas tecnologías y a las necesidades actuales de las empresas. Porque hablar de estos sectores es hablar de empleo, es hablar de innovación y también, evidentemente, de futuro. Esta feria lo que nos permite es mostrar de una forma práctica y cercana qué perfiles necesitan hoy las empresas del sector de la madera y qué caminos formativos existen para poder acceder a ellos.
0: Y nos vamos hasta Paiporta porque allí esta tarde a las 8:30 se va a inaugurar un monumento en recuerdo de las víctimas de la Dana y en homenaje a todas las personas voluntarias que ayudaron al municipio tras las inundaciones. Un acto organizado por la Asociación Revivim Paiporta que se celebrará en el entorno de Villamparo.
2: La iniciativa surge del Festival Solidario que la asociación organizó hace un año para recaudar fondos con los que financiar este monumento, entre otras cosas. Desde Revivim Paiporta, uno de sus miembros, Sergio Gualiño, explica que el objetivo es crear un espacio permanente de recuerdo y agradecimiento tanto para las personas fallecidas como para los miles de voluntarios que acudieron al municipio durante los días más complicados tras la Dana.
10: Ha sido un proyecto de mucho tiempo, de aquel momento de crear el festival, de colaborar ese fin de semana que fue precioso. Y bueno, pues ahora culmina, ¿no?, con ese monumento que es un homenaje a tantos héroes, a tantas personas que han sufrido, a tantas personas pues eso, que al final se acercaron a nuestro pueblo sin pedir nada a cambio, simplemente a ayudarnos, a colaborar. Son personas anónimas y estamos muy agradecidos. Entonces, al final es una forma de recordar y agradecer.
0: Hay muchos puntos en la Comunitat Valenciana que hasta ahora superan ya los 30 grados. Según Adamet, por ejemplo, la Pobla Llarga supera ya los 31, también Gavarda, Chella o Manises con casi 31 grados. Este fin de semana van a seguir las temperaturas altas, con un tiempo que además no va a cambiar mañana domingo. También van a seguir los cielos despejados. Son las 2 y 17.
1: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
11: Bona vesprada. És dissabte 23 de maig, hora 14, cap de setmana. L'informatiu on fem un repàs de les notícies més destacades d'Ontinyent i de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Comencem. I ho fem amb una de les bones notícies de la setmana. El projecte de transformació de la cantereria d'Ontinyent i la creació del Parc de les Mames Belgues ha guanyat un dels reconeixements internacionals més importants del món en matèria d'urbanisme i sostenibilitat. L'actuació ha resultat guanyadora dels Premis UIA 2030 Awards, atorgats per la Unió Internacional d'Arquitectes i ONU Habitat en la categoria d'adaptació al canvi climàtic. I, mentrestant, la vaga educativa ha continuat present durant la setmana. I és que són molts els docents de la nostra comarca de la Vall d'Albaida els que han estat presents en esta vaga educativa, com no reivindicant esta educació pública de qualitat i en valencià. Han estat presents en les manifestacions que hem anat tinguent durant la setmana, tant a la nostra comarca com a València. Hem tingut manifestacions on tinguent, hem tingut manifestacions a Bocairent i també a l'Olleria. I anem a fer un repàs de les veus protagonistes i anem a viatjar fins a eixa manifestació del passat divendres, on Ràdio Ontinyent Cadena Ser va estar present. Des de l'Assemblea de Docents de la Comarca, Vanessa Escrivà explicava quines eren les expectatives de la jornada, d'aquesta jornada del divendres, de la multitudinària manifestació a València.
12: Esperem el mateix que estem esperant des de fa dies, i és que la consellera i el secretari autonòmic es senten a negociar, però que ens porten un document real on es fixen terminis, on es fixe pressupost i on realment hi ha ja una voluntat de negociar, perquè ja no podem més, i el que volem totes i tots és tornar a les aules amb el nostre alumnat.
11: Com bé heu pogut escoltar, el malestar entre el professorat continua augmentant. Franjo Maíquez, membre de l'Assemblea Comarcal de Docents, reconeixia que el sentiment predominant entre molts professionals és de ràbia davant la situació actual.
13: Una vaga indefinida, que és una cosa que estem aprenent tots ara, que perquè no volíem i mai n'havíem fet cap, és algo més que pedreries cada dia, és un desgast emocional, és un desgast en la família, en els companys, en els xiquets, perquè nosaltres necessitem tornar a les aules, perquè els xiquets se ho estan passant malament. Tot el meu estat d'ànim, quin és? De ràbia.
11: Tot i el cansament acumulat després de dies de mobilitzacions, els docents asseguren que mantindran la pressió. Així ho afirmava Xavi Peiró, professor de l'IES Jaume I d'Ontinyent.
14: Estem cansats, però no defallim, no podem defallir. Estem a punt d'aconseguir-ho. I des d'ací, anime a tothom a que participe.
11: També des d'Albaida, Macarena, professora de l'IES Josep Segrelles, insistia en la necessitat de continuar amb les protestes.
15: Pues ahí anem a veure si aconseguim alguna cosa. Jo crec que s'ha de lluitar i és ara o mai.
11: Una manifestació, mobilització, que també va comptar amb la participació de molts alumnes. Mireia, veïna d'Otos i alumna de l'IES Sánchez Guarner de Castelló de Rugat, explicava des de la mateixa manifestació, el divendres a València, eixos motius per la seva presència.
16: Jo he vingut aquí per l'escola pública, també perquè mon pare i ma mare són professors, els dos, i bueno, per això, ja que l'escola pública és igualitària per a totes i tots.
11: Mentrestant, la pressió sobre la conselleria continua augmentant amb noves dimensions d'equips directius. A Ontinyent ja han anunciat la seva renúncia a les direccions del CEP Vicent Gironès i de l'IES L'Estació. I també durant esta setmana han conegut la dimissió de l'equip directiu de l'IES Porçons d'Aielo de Malferit.
17: Ahir van fer el claustre, ho van estar parlant i es va decidir per unanimitat que sí, que calia fer aquest pas endavant.
11: Ràpidament vos contem que a la crònica de successos d'esta setmana la Guàrdia Civil d'Ontinyent ha desmantellat una plantació indoor de marihuana en una finca rústica del municipi i ha detingut el responsable quan intentava fugir. L'arrestat és un home de 47 anys i nacionalitat alemanya a qui se li atribueixen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. L'operació ha comptat amb la col·laboració d'un agent de la Policia Nacional i les diligències ja s'han entregat al jutjat d'instrucció número 2 d'Ontinyent.
1: Del 3.
18: 13 de maig fins al 5 de juliol el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
19: Aquest dissabte 23 de maig, Ontinyent viu el Festival de Primavera al carrer Major. Des de les 10 del matí durant tot el dia gaudis d'una jornada plena d'art, tallers, espectacles, música en directe i activitats als carrers Gomis i Mayans i la Casa del Delme. Consulta la programació completa a les xarxes socials municipals. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
11: L'Ajuntament d'Ontinyent ha reactivat aquest dimarts el servei municipal de bicicletes elèctriques compartides Ontibici, ara amb un sistema renovat gestionat per l'empresa Cultra. El nou servei compta amb 57 bicicletes elèctriques, 27 estacions repartides per tota la ciutat i una nova aplicació mòbil per gestionar els trajectes. L'alcalde Jorge Rodríguez ha destacat l'aposta d'Ontinyent per una mobilitat més sostenible i moderna.
20: No sols es fica en marxa, sinó que a més recull una sèrie de millores. Ontinyent és una ciutat sostenible i també està apostant per ser una de les poques ciutats espanyoles amb un sistema de bicis de lloguer totalment elèctriques. Vull que és animar-vos a utilitzar-lo, animar-vos a que ja comenceu a descarregar-se l'APP, a donar-vos novament d'alta i a fer ús d'un sistema que precisament el que pretén és continuar abogant per la sostenibilitat.
11: Ontibici funcionarà tots els dies, des de les 6 del matí fins a la mitjanit, amb abonaments de 15 euros anuals o 5 euros per 30 dies. En les primeres hores de funcionament, el servei ja havia superat els 70 usos. I si continuem Ontinyent, l'Ajuntament augmentarà en 25.000 euros el pressupost de les obres que executa de manera subsidiària a l'immoble protegit del carrer Santa Rosa. El motiu és la troballa durant els desescombros d'un forn tradicional i una màquina amassadora de valor etnològic, a més de comprovar que el deteriorament estructural de la part posterior és més greu del previst. El regidor de Patrimoni és Òscar Borrell.
21: Jo crec que és una molt bona notícia poder recuperar aquest forn, ja que està en condicions de poder ser recuperat, i a més pues, seguir invertint en el patrimoni i seguir també invertint en el Poble Nou. De 100.000 euros que teníem, l'execució subsidiària, que després els propietaris de la casa tenen que fer bo a l'Ajuntament d'Ontinyent, ara el projecte resultant seran 125.000 euros que farà que es pugui recuperar aquest forn tradicional.
11: I si anem a més notícies destacades d'aquesta setmana, la Vall d'Albaida, que commemorava el dilluns el Dia Internacional dels Museus en una jornada especial al Museu Etnològic Comarcal de Benissoda, que ha obert les seues portes des de les 10 del matí perquè la ciutadania, especialment xiquets i xiquetes, poguera visitar-lo i conèixer el patrimoni cultural de la comarca. L'acte va servir per a destacar també la pròxima reforma integral del museu amb una inversió de prop de 50.000 euros destinada a millorar les instal·lacions i també l'accessibilitat. Natàlia Quilis és la tècnica de turisme de la Mancomunitat. L'escoltem.
22: Hi ha un pla d'inversions de la Diputació de València que està dotat en 48.000 euros i el que es pretén és posar-lo en funcionament, tot el tema de lo que és l'edifici, l'ascensor i, en fi, dotar-lo d'infraestructura per al que tinga el seu ús en bones condicions.
11: I si parlem de més inversions de la Diputació de València, també s'aprovava aquesta setmana una ajuda de 5.900 euros a l'Ontinyent Club de Bàsquet i una altra de 5.200 euros per a l'Ontinyent 1931 Club de Futbol. Dins de la convocatòria d'ajudes per a participar en competicions nacionals durant l'any 2025. Així mateix, la Diputació ha concedit al Club Triatló d'Ontinyent una ajuda de 5.000 euros per a cobrir despeses del duatló Ciutat d'Ontinyent. Per altra banda, el ple de la Diputació de València també ha tractat aquesta setmana una ajuda directa de 15.000 euros a Coeval per a afavorir el relleu generacional de les xicotetes i mitjanes empreses i una altra subvenció de 60.000 euros a la Fundació Sonora per al programa Territori Simfònic, Música, Patrimoni i Desenvolupament Local. Més notícies, la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç ha impulsat al Farrasí un sistema de rec intel·ligent i automatitzat per optimitzar el consum d'aigua a les zones verdes del municipi. El projecte, inclòs en el programa Territoris Innovadors, ha rebut una ajuda d'uns 90.000 euros i permetrà reduir el consum hídric entre un 25 i un 35%. I sense canviar d'àmbit, l'EPSA ha adjudicat a Eleano Servicios y Proyectos la reforma i construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals EDAR de la Pobla del Duc, amb una inversió superior als 2,5 milions d'euros finançats per la Generalitat Valenciana. Es tracta d'una infraestructura clau que permetrà modernitzar el sistema de sanejament, millorar l'eficiència energètica i també reforçar la protecció del medi ambient al municipi. L'alcalde Vicent Gomar ha destacat que es tracta d'una actuació molt necessària i llargament esperada per al municipi. L'escoltem.
3: Ara és el moment d'informar, comunicar i iniciar lo antes possible aquestes obres que considerem que són molt necessàries, molt demandades, i ara en aquest moment ja puc assegurar de que va portar-se endavant tota aquesta obra.
11: Més notícies. L'Ajuntament de Bocairent ha preparat el projecte de reforma integral de l'espai jove finançat a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València i també amb aportació municipal. L'objectiu és modernitzar unes instal·lacions amb més de 20 anys i convertir-les en un espai més polivalent per a l'oci, l'estudi i la reunió. El nou espai jove comptarà amb una zona infantil i una altra juvenil, a més de millores en accessibilitat i també en el tancament exterior de l'edifici. El projecte està pendent de l'aprovació definitiva de la Diputació prèvia vista per al mes de juny i les obres podrien executar-se durant l'estiu i el setembre. Més sobre la Diputació, perquè l'ENS ha adjudicat les obres de millora de la carretera CB622 en l'accés nord a Beniatjar, entre la CB60 i el quilòmetre 3,2. Els treballs els durà a terme l'empresa Vilor Infraestructures SL amb un pressupost de poc més de 3 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. I per anar acabant, en clau educativa, l'ontinyentí Juan Luis Gandia ha pres posició com a nou rector de la Universitat de València en un acte on ha reivindicat un finançament estable i suficient i la col·laboració entre campus. Durant la cerimònia, la rectora Aixint Mavi Mestre va agrair a l'alcalde Jorge Rodríguez la seva cooperació institucional i va destacar una fita clau per al municipi, la pròxima posada en marxa de la primera facultat de veterinària pública a Ontinyent. Enhorabona, Juan Luis Gandia.
1: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda.
11: I avui està de guàrdia Ontinyent la farmàcia José Iborra. A la comarca, la farmàcia Montpó Vidal de l'Olleria. És dissabte, és 23 de maig. Que passen molt bon dia.